0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ambarani mabasa anapangarazela ana mudi amburu anila mabasa aba.